Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa una nova edició de l'Urban Market amb gent de Pineda durant tot el dia al centre del municipi, bé, i també als voltants. Hi ha moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i també podeu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 balses, 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Aquest matí també es fa el mercat solidari d'Art per Ara, Poble Nou, a la plaça Nova i a la plaça dels Reis Catòlics, on trobareu parades d'articles de segona mà. I avui es fa la festa de final d'estiu a Can Pelai, aquest vespre a partir de les 8 al carrer Miquel Viada. Hi ha música amb Joan Sol i també trobareu servei de bar amb entrepans i beguda. L'associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà demà diumenge al matí una ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a partir de les 10 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poble Nou i tothom hi està convidat a participar. Bé, i demà arriba la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala que trobareu a l'espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la cercavila de comiat de les Jornades Internacionals Folklòriques amb grups folklòrics internacionals i exhibicions a danses tradicionals de Panamà, Polònia i Mèxic. En acabar es fa un tastet de balls a la plaça de l'Ajuntament. I aquesta tarda també continuen els concerts del Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana, aquest cap de setmana continuen els espectacles del Festival Micròmetre. Destaquem avui dissabte l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons amb Daniel Anglès i Pili Capellades acompanyats de Sergi Cuenca. Avui a partir de les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt i demà arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. A Tordera avui s'estrena l'obra de teatre La sala és plena a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Teatre Clavé. I a Palafolls continuen de festa major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ a la glorieta del Doctor Torner. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa una nova edició de l'Urban Market amb gent de Pineda durant tot el dia al centre del municipi, bé, i també als voltants. Hi ha moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i també podeu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Aquest matí també es fa el Mercat Solidari d'Art per Ara, Poblenou, a la plaça Nova i a la plaça dels Reis Catòlics, on trobareu parades d'articles de segona mà. I avui es fa la festa de final d'estiu a Can Pelai, aquest vespre a partir de les 8 al carrer Miquel Viada. Hi ha música amb Joan Sol i també trobareu servei de bar amb entrepans i beguda. L'associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà demà diumenge al matí una ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a partir de les 10 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou i tothom hi està convidat a participar. Bé, i demà arriba la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala que trobareu a l'espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la cercavila de comiat de les jornades internacionals folklòriques amb grups folklòrics internacionals i exhibicions a danses tradicionals de Panamà, Polònia i Mèxic. En acabar es fa un tastet de balls a la plaça de l'Ajuntament. I aquesta tarda també continuen els concerts del Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana aquest cap de setmana continuen els espectacles del Festival Micròmetre. Destaquem avui dissabte l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons amb Daniel Anglès i Pili Capellades acompanyats de Sergi Cuenca. Avui a partir de les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt i demà arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. A Tordera avui s'estrena l'obra de teatre La sala és plena a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Teatre Clavé. I a Palafolls continuen de festa major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ a la Glorieta del Doctor Tornet. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa una nova edició de l'Urban Market amb gent de Pineda durant tot el dia al centre del municipi, bé, i també als voltants. Hi ha moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i també podeu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Aquest matí també es fa el mercat solidari d'Art per Ara, Poble Nou, a la plaça Nova i a la plaça dels Reis Catòlics, on trobareu parades d'articles de segona mà. I avui es fa la festa de final d'estiu a Can Pelai, aquest vespre a partir de les 8 al carrer Miquel Viada. Hi ha música amb Joan Sol i també trobareu servei de bar amb entrepans i beguda. L'associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà demà diumenge al matí una ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a partir de les 10 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poble Nou i tothom hi està convidat a participar. Bé, demà arriba la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala que trobareu a l'espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la cercavila de comiat de les jornades internacionals folklòriques amb grups folklòrics internacionals i exhibicions a danses tradicionals de Panamà, Polònia i Mèxic. En acabar es fa un tastet de balls a la plaça de l'Ajuntament. I aquesta tarda també continuen els concerts del Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana, aquest cap de setmana, continuen els espectacles del Festival Micròmetre. Destaquem avui dissabte l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons, amb Daniel Anglès i Pili Capellades, acompanyats de Sergi Cuenca. Avui, a partir de les 9 del vespre, a la Masia Mas de Dalt. I demà arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. A Tordera avui s'estrena l'obra de teatre La sala és plena, a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran, a les 6 de la tarda al Teatre Claver. I a Palafolls continuen de festa major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ a la Glorieta del Doctor Torner. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

9 del matí amb 5 minuts. Amb una altra de les novetats d'aquest estiu. Amb dues grans figures de la música, la inconfusible Jennifer López i el rei de l'electrònica, David Guetta. Junts ens porten al Save Me Tonight. Aquest tema dens, potent i absolutament fet per ballar. Arriben on volen arribar en forma d'èxit amb novetats com aquesta. Bon dia, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dissabte, de seguida també amb el nou èxit d'Antonio José i el seu Inevitable. També recordarem a Pixilot, entre altres. Bon dia. Bon dia.

0: Tal dia com avui, un 12 de setembre, però l'any 1944, va néixer Barry White a Galveston, a Texas, als Estats Units. Avui és el dia del seu aniversari.
1: Energia positiva.
0: Cantant i compositor de soul i de música disco. El recordem amb èxits com aquest. Let the music play.
2: Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

A qualsevol destí, amb bona música, seguim les teves passes des de Ràdio Pineda. Aquesta vegada descobrint el nou èxit d'Anna Torroja. Amb això que porta per títol La Maleta. Ens ha tornat a sorprendre en forma d'èxit amb novetats com aquesta. Ràdio Pineda.

0: El cantautor malagueny Pablo Alborán ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com el seu Kilómetro Cero. També hem recordat a la cantant anglesa Adele. Aquesta és una de les novetats protagonistes del panorama artístic internacional del Zombie Air. Amb noves propostes com el Home Wrecker. La música continua girant des de Ràdio Pineda.
1: Perfecto, fuimos inertes.

0: Des de Ràdio Pineda hem tornat als 80 tan sols per uns minuts amb sintetitzadors i una melodia inoblidable amb aquella veu inconfusible de Jimmy Somerville i un clàssic que encara avui sona potent com el primer dia amb la formació Bronsky Beat. Hem recordat el Small Town Boy.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Un altre dels artistes que ha revolucionat la llista de la música de l'estiu és Calvin Harris amb la seva col·laboració de Jay-Z. Amb aquest èxit que porta per títol Satisfy. 3 minuts i pocs segons i arribarem a l'hora en punt a les 10 del matí. Al compàs de la música de la formació Doctor Prats.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa una nova edició de l'Urban Market amb gent de Pineda durant tot el dia al centre del municipi, bé, i també als voltants. Hi ha moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i també podeu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Aquest matí també es fa el Mercat Solidari d'Art per Ara, Poble Nou, a la plaça Nova i a la plaça dels Reis Catòlics, on trobareu parades d'articles de segona mà. I avui es fa la festa de final d'estiu a Can Pelai, aquest vespre a partir de les 8 al carrer Miquel Viada. Hi ha música amb Joan Sol i també trobareu servei de bar amb entrepans i beguda. L'associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà demà diumenge al matí una ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a partir de les 10 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poble Nou i tothom hi està convidat a participar. Bé, i demà arriba la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala que trobareu a l'espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la cercavila de comiat de les jornades internacionals folklòriques amb grups folklòrics internacionals i exhibicions a danses tradicionals de Panamà, Polònia i Mèxic. En acabar es fa un tastet de balls a la plaça de l'Ajuntament. I aquesta tarda també continuen els concerts del Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana aquest cap de setmana continuen els espectacles del Festival Micròmetre. Destaquem avui dissabte l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons amb Daniel Anglès i Pili Capellades acompanyats de Sergi Cuenca. Avui a partir de les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt i demà arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. A Tordera avui s'estrena l'obra de teatre La sala és plena a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Teatre Claver. I a Palafolls continuen de festa major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ a la Glorieta del Doctor Tornet. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: La formació Melocos ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta, titulada Madrid.
1: Madrid ja no és Madrid sin ti.
0: Després de l'agenda d'activitats, inaugurant nova hora de música al teu costat. De seguida també amb novetats com la de la cantant nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter. Escoltarem el Brian Your Love, entre altres èxits al teu costat. Bon dia.

Des de Premià de Mar arriba el nou èxit del cantautor Max Navarro amb el seu Inigualable. D'aquesta forma continua ja l'evolució escrita de l'artista. Ets tu.

Baixem una mica el ritme i deixem que parli una de les llegendes de la guitarra. Eric Clapton amb Babyface. Change the World, canvi de món.

Viatgem als 80 amb La Unió, una de les bandes més representatives del pop-rock espanyol. Amb un dels clàssics que continua tenint aquella màgia especial. Recordem Vivir al Este de l'Edén.

Energia positiva. I ara ens anem fins als 90 amb Ocean Colour Essence, una de les bandes més representatives del Britpop i el rock britànic d'aquella època. Els recordem amb el Up on the Downside.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: I ara canviem d'atmosfera amb una banda que ha sabut aportar la psicodèlia cap al terreny molt més modern i sofisticat. Tame Impala, el projecte de Kevin Parker, amb aquestes melodies hipnòtiques i un so absolutament personal, amb la col·laboració de Janie. Escoltem el Dracula. Una de les novetats del repertori musical de Tame Impala.

Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Connectem amb un èxit dels 90 i de Lake House Family. Aquesta vegada amb el Rain Cloud. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa una nova edició de l'Urban Market amb gent de Pineda durant tot el dia al centre del municipi, bé, i també als voltants. Hi ha moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i també podeu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 balses, 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Aquest matí també es fa el mercat solidari d'Art per Ara, Poble Nou, a la plaça Nova i a la plaça dels Reis Catòlics, on trobareu parades d'articles de segona mà. I avui es fa la festa de final d'estiu a Can Pelai, aquest vespre a partir de les 8 al carrer Miquel Viada. Hi ha música amb Joan Sol i també trobareu servei de bar amb entrepans i beguda. L'associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà demà diumenge al matí una ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a partir de les 10 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poble Nou i tothom hi està convidat a participar. Bé, i demà arriba la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala que trobareu a l'espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la cercavila de comiat de les jornades internacionals folklòriques amb grups folklòrics internacionals i exhibicions a danses tradicionals de Panamà, Polònia i Mèxic. En acabar es fa un tastet de balls a la plaça de l'Ajuntament. I aquesta tarda també continuen els concerts del Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana, aquest cap de setmana, continuen els espectacles del Festival Micròmetre. Destaquem avui dissabte l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons, amb Daniel Anglès i Pili Capellades, acompanyats de Sergi Cuenca. Avui, a partir de les 9 del vespre, a la Masia Mas de Dalt. I demà arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. A Tordera avui s'estrena l'obra de teatre La sala és plena, a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran, a les 6 de la tarda al Teatre Clavé. I a Palafolls continuen de festa major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ a la Glorieta del Doctor Torner. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Ella és una de les artistes que més s'està fent parlar dins el pop espanyol. Superestrella, hem seguit la línia de la cantant Aitana. Abans obríem les portes a la música amb Matt Cesari, amb el Crazy. 11 del matí amb 8 minuts. De seguida també connectarem amb Jane. Entre altres èxits al teu costat en aquesta nova hora de música.

Arriba una d'aquelles cançons que només començar ja sabem qui hi ha al darrere. Recordem a Michael Jackson amb els seus sons inconfusibles, els sintetitzadors i el ritme d'aquella manera tan particular de convertir cada detall en música. Another Part of Me.

A qualsevol destí amb bona música. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Hem escoltat a Alex Warren amb El Passatger. Ja connectem amb el nou èxit de la banda, La La Love You. La meitat de la meitat.

Amb el pas dels anys, al llarg del temps, les seves veus se'ns ha fet més que familiars. Hem creuat la ratlla de 11:45 amb un dels èxits del repertori de la formació U2, Song of the Future. També present en el nostre temps. 94.6 FM, Ràdio Pineda. Seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra en aquest matí del dissabte, des de Ràdio Pineda, ara amb El viaje de Elio.

amb molt de ritme i directament des de Barranquilla, Colòmbia. Shakira i Bele uneixen les seves veus amb aquest punt tropical i urbà que convida a deixar-nos portar per la música.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat.

0: Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Canviem d'ambient i ens deixem portar per la música de Coldplay. Un tema del 2005, amb aquest so atmosfèric i envoltant, que ha convertit a la banda britànica en una de les més importants de les últimes dècades. Els recordem aquesta vegada des de Ràdio Pineda amb el Talc. La música de la formació Coldplay.

Aquest és un d'aquells èxits del pop que recordem a la primera amb un somriure. Hem recordat a Carly Rae Jepsen amb el I Really Like You. Apropant-nos a les 12. Amb el nou èxit de Bruce Springsteen. Streets of Minneapolis.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa una nova edició de l'Urban Market amb gent de Pineda durant tot el dia al centre del municipi, bé, i també als voltants. Hi ha moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i també podeu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Aquest matí també es fa el mercat solidari d'Art per Ara, Poble Nou, a la plaça Nova i a la plaça dels Reis Catòlics, on trobareu parades d'articles de segona mà. I avui es fa la festa de final d'estiu a Can Pelai, aquest vespre a partir de les 8 al carrer Miquel Viada. Hi ha música amb Joan Sol i també trobareu servei de bar amb entrepans i beguda. L'associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà demà diumenge al matí una ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a partir de les 10 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poble Nou i tothom hi està convidat a participar. Bé, i demà arriba la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala que trobareu a l'espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la cercavila de comiat de les jornades internacionals folklòriques amb grups folklòrics internacionals i exhibicions a danses tradicionals de Panamà, Polònia i Mèxic. En acabar es fa un tastet de balls a la plaça de l'Ajuntament. I aquesta tarda també continuen els concerts del Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana aquest cap de setmana continuen els espectacles del Festival Micròmetre. Destaquem avui dissabte l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons amb Daniel Anglès i Pili Capellades acompanyats de Sergi Cuenca. Avui a partir de les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt i demà arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. A Tordera avui s'estrena l'obra de teatre La sala és plena a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Teatre Claver. I a Palafolls continuen de festa major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ a la Glorieta del Doctor Torné. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

després de l'agenda d'activitats, amb la de Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, hem connectat amb el nou èxit de la cantant Rosalía, amb Relíquia. Amb el seu univers tan personal i característic. Estava estrena amb novetats com aquesta. Encetant nova tanda de música al teu costat. De seguida també amb el nou èxit de Milky i David Guetta. Escoltarem el Just the Way You Are. També passarà per aquí la música de JCG, entre altres. En aquesta nova hora de música.

fàcilment la recordem en forma d'èxit amb aquesta versió. Jay-Z, Ariana Grande i Nicki Minaj a ritme del Bang Bang. Atents a l'agenda dels Catarres, perquè el proper 24 de setembre estaran en concert en directe a la Festa Major de la Minerva de Calella. Els Catarres continuen de gira amb el seu repertori musical.

Sound of Legend va versionar un èxit de la música electrònica dels anys 80 de Michael Sambello, famosa per la pel·lícula Flashdance. El projecte francès de música de ball va transformar el clàssic en un èxit de club, amb sintetitzadors ràpids i molta energia.

Des de Ràdio Pineda portem una colla d'anys escoltant la seva música i ells convertint-la en grans èxits les seves cançons. Recordem els Imagine Dragons amb un dels èxits del repertori de la banda, Whatever It Takes.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

D'estrella infantil, Ada és el líder de la nova generació de rhythm and blues amb les seves cançons. Connectem amb el nou èxit d'Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me.

Des de les 9 al matí fins ara, pràcticament arribant a la 1 amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Ens tornem a sentir el proper dissabte. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. El meu nom és David Martínez. Amb una de les grans veus del rock, arribarem a l'hora en punt. Amb la veu de Bryan Adams i el Let's Make a Night to Remember.

0: és la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui continua l'Urban Market, que organitza gent de Pineda a la part del centre de la població i també als voltants. Bé, amb actuacions en directe, jocs gegants, i recordeu que també podeu participar en el sorteig de 200 euros repartits en 4 vals a 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. I avui es fa la festa de final d'estiu de Can Pelai a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. Hi ha música a càrrec de Joan Sol, servei de bar amb entrepans i beguda. Demà diumenge, l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà l'ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Ho faran a partir de les 10 del matí i és un acte obert a tothom on també hi podeu participar. Demà també es farà la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la comparsa La Tribala a l'espai Aparador de Can Coma. A Calella destaquem aquesta tarda els concerts al Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a partir de les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre amb l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons amb Daniel Anglès, Pili Capellades, acompanyats de Sergi Cuenca a partir de les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt. I demà diumenge arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. Avui a Tordera s'estrena l'obra de teatre La Sala és Plena a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Teatre Claver. I a Palafolls destaquem que continuen els actes de la Festa Major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mari Otero, Santi Pacheco i Manuel DJ a la Glorieta del Doctor Torner. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Ràdio Pineda.

0: Intenta el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui continua l'Urban Market, que organitza gent de Pineda a la part del centre de la població i també als voltants. Bé, amb actuacions en directe, jocs gegants, i recordeu que també podeu participar en el sorteig de 200 euros repartits en 4 vals a 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. I avui es fa la festa de final d'estiu de Can Pelai a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. Hi ha música a càrrec de Joan Sol, servei de bar amb entrepans i beguda. Demà diumenge, l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent farà l'ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Ho faran a partir de les 10 del matí i és un acte obert a tothom on també hi podeu participar. Demà també es farà la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I demà és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la comparsa La Tribala a l'espai Aparador de Can Coma. A Calella destaquem aquesta tarda els concerts al Calella Harmònica Festival a la plaça de l'Església i a partir de les 9 del vespre amb actuacions a l'embalat de la platja. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre amb l'espectacle musical Tu, jo i vosaltres i les cançons amb Daniel Anglès, Pili Capellades, acompanyats de Sergi Cuenca a partir de les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt. I demà diumenge arriba l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Tota la informació i també per entrades al web del festival. Avui a Tordera s'estrena l'obra de teatre La Sala és Plena a càrrec del grup de teatre L'Esplai de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Teatre Claver. I a Palafolls destaquem que continuen els actes de la Festa Major. Aquesta tarda es fa la White Party amb actuacions de Mari Otero, Santi Pacheco i Manuel DJ a la Glorieta del Doctor Torner. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: El condiment més explosiu pel teu sopar.
2: Okay.
0: La casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Si t'ha agradat aquesta,
2: fliparàs amb la següent.
1: La Casa del Ritme, a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.